Éxtasy, Éxtano, Éxtasy, Éxtano, Éxtasy.

Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels osciladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic.

Benvinguts a un nou monotrònic. Avui tornem a parlar de Tangerine Dream. Sí, és el seu cinquè episodi. Doncs va ser un grup força influent dins del crowd rock alemany i de la música electrònica. Avui, per això, doncs, no parem de parlar d'àlbums d'estudi. Volem deixar-vos en un directe força interessant, perquè no només feien àlbums d'estudi, doncs tots aquests artistes també feien concerts, i força concorreguts i sorprenents per moltíssima gent. Avui, doncs, tenim el plaer de fer un rendezvous amb Tangerine Dream i repassar, doncs, grans directes d'aquesta banda referent de la música electrònica. Ja ho sabeu, eh? Tangerine Dream, l'època daurada d'Edgar Froese, Baumann i Christoph Franke. Doncs escoltarem temes musicals estrets del Bath Tube Session del 1969, el que estem escoltant, en el Rocking House a Berlín, també de l'Ossec Like, sobretot el mític concert de Coventry, de la catedral de Coventry, en plena d'espelmes, va ser espectacular. Doncs tots els fans de la música electrònica els hi recomanem aquest directe, sobretot en vídeo, eh? Bueno, abans era VHS, ara doncs en vídeo recomanem veure aquest fantàstic concert, referència de la música electrònica i també, doncs, imprescindible en el krautrock alemany dels anys 60 i 70. Un concert datat de l'any 1974 i que va causar força èxit, imprescindible, i no podíem, doncs, saltar-nos-el en aquest programa, en el Monotrònic. Doncs va marcar un hit. Seria un dels directes més singulars i referencials de la música electrònica. Nosaltres, doncs, també anem escoltant altres temes musicals, com per exemple també extrets del Baroque del 1976 o Das Machen auf der Treppe. Música en directe aquí al Monotrònic. Música de Tangerine Dream, a la qual, doncs, sona d'aquesta manera i a la qual volem compartir amb vosaltres aquí al Monotrònic, la història de la música electrònica. Avui, al directe, un dels mítics directes de Tangerine Dream, entre ells el de la catedral de Coventry, aquí, al Monotrònic.

Sintonitzes el Monotrònic. Avui especial directe Tangerine Dream.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de la...

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta, Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bonito.
0: Bar La Pinya.
3: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
3: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
3: El teléfono suena, mi pana.
0: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit. Discovery, your go for APU shutdown on time.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Cañada Ciu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, tate.
2: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: penso.
1: Ehi, tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant. La, la, la.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

0: ens ve a fer fer.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès. Bon viñas veñe, bon viñas veñe,
1: bon viñas veñe que va. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Chicago i del qual vaig ser partífex. Partífex? Partíceps. Bé, partríceps, els d'aquests que aneu al gimnàs, eh?

està a punt de sortir de festa o a casa o treballant o en qualsevol situació, per exemple, conduint el seu vehicle. Molt bé, doncs res, com és habitual,

que és exclusiu. Abans sí, quan anava tot en vinil o en CD, sí que era exclusiu perquè ho tenies físicament i ningú més ho tenia. Però avui dia, encara que sigui exclusiu, hi ha tanta música que és un mar per nedar, amb cros, esquena, braça, amb tots els estils. Molt bé, salutacions a aquests i aquelles que m'esteu escoltant des d'un altaveu intel·ligent, o bé, per exemple, en línia online, o bé a través del podcast de Spotify, que a vegades va una mica encallat, i els millors, iVoox i Apple Podcast. També saludem els que ens escolteu i les que ens escolteu a través del sistema tradicional que és la FM.

daurada. Avui encetarem el Jordi Casas House amb temes que no els posaré sencers, els primers. Són promos que em passen i us poden agradar. O ara mateix, mira, fer el vermut, eh? Que no estigui remenat i amb una oliveta.

Phuket hi ha el Cafè del Mar, o a Bangkok hi ha mil i un locals on posen house i música electrònica, o fan festes del Ministry of Sound. Molt bé, era Empatia, Orient, Jabex, i ara una mica de Jim.

A veure, Casas, no em malinterpretis, eh? M'encanta el teu programa, sobretot quan s'acaba.

0: Jordi Casas House.
1: Si vols agafar una turca, vés a Istanbul, però no condueixis, que et portin.
2: Is anyone else? Jordi Casas House.

0: senyor Jordi Casas, Faus i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fent un jingle. Jordi Casas, Faus.
1: Jordi Casas, Faus.

Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, eh? I me'n vaig a Radio TV.

són sons dels 90. Per cert, si em voleu contactar, ho podeu fer a través d'Instagram, el meu nom d'usuari, Jordi Casas G.

Una cançó samplejada d'un tema molt i molt antic, com heu pogut comprovar, és la Dub Mix de Lucky and Simba amb Samba Disco. I ara molta atenció a la cançó de la trompeta. Federico Scavo, en grosso,

sea, ara Mike de posar a escoltar House o què? No penso fer-ho cases, literal. Em fa una mandra increïble.

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música. Si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves. Si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs. Vinga, va. Som-hi. Comencem avui amb els clàssics Earth, Wind & Fire i aquesta clàssica de la seva discografia, el Boogie Wonderland. És la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargalló. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local.

Així hem començat a deslligar avui el nostre sac amb aquesta clàssica dels clàssics, Earth, Wind and Fire. Era el Boogie Wonderland, i del Boogie Wonderland doncs ens anem al so de Simply Red. It's Only Love és una d'aquelles que ens va deixar a la dècada dels 80 i que avui ens ve de gust recuperar.

0: It's Only Love és un d'aquells grans treballs que ens va deixar a Simply Red i que avui ens ha vingut molt de gust en recuperar-lo aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons. La música al teu estil.
0: També ens ve molt de gust recuperar aquest Change de Cheer for Fears. Continuem plegats a la dècada dels 80 i pràcticament ja 90.

Els Tears for Fears, que també, entre altres coses, ens van deixar aquest Change, aquell Woman, Woman in Chains, i el One to Rule the World, però avui ens ha agradat, doncs, recuperar aquest Change, igual que ens ha vingut molt de gust recuperar el Don't You, de Simple Minds.

0: I tant que sí, que aquesta l'has brincada, l'has cantada més d'una vegada. I si no és així, doncs mira, avui has tingut l'oportunitat.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, va, que anem ja ara sí directes al nostre remei. Fins ara ha sigut així una mica de placebo, però ara sí, música també de la nostra Billy Joel, My Life.

Aquest My Life, que té un bon grapat d'anys, però que sona molt bé i se'ns posa molt bé. La coneixes molt bé. Aquesta era d'en Billy Joel. Més cap aquí, eh? Ara ens anem cap a l'any 1989, àlbum de Tunnel of Love. Segurament ja saps de què és. El Boss. I el Boss aquí ens va recollir grans temes, entre ells aquest

0: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta el sac de sons, la música al nostre estil.
1: La música que continua sonant al nostre estil, fa un moment estàvem a l'any 1989 amb el Bruce Springsteen i aquell àlbum, el The Tunnel of Love. Doncs ara avancem uns quants anys més, no gaires més, ens anem cap a ben bé als principis dels 2000. El Bon Jovi ens deixava també molt bones vibracions i ens ajudava i encara ens ajuda a desmelenar-nos. Say Isn't So.

Doncs ha acabat dient-ho ell ja també. Al final, Say It So és el so, és la, aquest tamarro que s'incluïa a l'àlbum Crash de principis dels 2000 d'en Bon Jovi. Nosaltres aquí al Sac de Sons no deixem encara el guitarrero i ens hi anem, però amb so de proximitat. Any 1994... retornaven després d'una petita pausa amb Pep Sala i el Carles, eh? I tornaven amb aquell junts de nou per primer cop, i aquí s'incluïa aquest gran El futur és a les teves mans, noi.

0: Una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
0: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons.
1: No deixis que t'enganyis. Sex and drugs and rock and roll.
3: Seguim aquí al sac, cuinant la nostra recepta musical. Hem tingut ja una mica de tot. I li falta, doncs, potser el so de les Bangles. Aquestes noies, encapçalada per la Susanna Hobbs, que va néixer, doncs, una mica així, diríem, de forma curiosa. La Susanna buscava noies per muntar un grup i tot el que anava trobant, doncs, no li es queia massa. Al final va posar un anunci dient que es buscaven noies maques, no ben bé així textualment, però realment era així. Buscava noies amb un perfil físic determinat, maques, podíem dir d'una altra manera, però així, perquè vull fer un grup i, vaja, em va trobar dues i el que va començar sent una anècdota es va cobrir de grans èxits, entre altres, aquest In Your Room.

Intensitat musical, la de les Bangles. Aquest era el In Your Room, però no deixem enrere la intensitat musical perquè li obrim la porta a Belinda Carlisle, algo que se'n deia We Want the Same Thing. Hey!

0: We Want the Same Thing. Això sonava a dècada dels 90, la protagonista musical, la Belinda Carlisle.
1: Desperta el teu instint musical. Sac de Sons, la màgia de la música.
0: Doncs no deixem la intensitat musical ni descabellar-nos, perquè ara ens descabellarem amb la Creedence Clearwater Revival. Hey, tonight!

Rock and roll d'aquell dels 70, eh? La Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight. I ens tornem a bellugar de dècades. Anem cap a principis dels 80 amb els Men at Work, Who Can It Be Now?

0: una bona quantitat de pop,
1: una cullerada de rock,
0: un polsim de disco.
1: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin. Sex and drugs and rock and roll.
2: Ho saps molt bé, que aquí al Sac de Sons no t'enganyem ni molt menys. Ara, arribat ja al final, ens toca plegar veles, tocar el dos, tancar la paradeta, digueu-li com vulgueu. Marxem amb el so de la Sheryl Crow. If It Makes You Happy és la que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Salutacions de Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

de Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, gent avessada que no us deixeu arrossegar per les mediocres corrents imperants i que, en canvi, sou capaços de discernir i escollir quina és la música que voleu escoltar. Salutacions i abraçades de Belén Lozada portant saviesa i temprança i d'un servidor davant del micròfon, gent avessada, almenys, a l'hora de seleccionar músiques fantàstiques que us complaguin durant les dues pròximes hores. Anem avui amb una edició de gran varietat estilística que començarà a Bèlgica amb el nou àlbum d'una formidable brass band. Tot seguit viatjarem a Finlàndia amb el cinquè àlbum en solitari d'un artista ben creatiu que domina l'acordió i el cant de gola. A la secció multiusos, tres presentacions discogràfiques ben xules i diverses. Des del Marroc, fusió de sons berbers i contemporanis. Des del Quebec, la nova obra d'una aclamada banda de folk autòcton d'avantguarda. I encara des del Quebec, el disc d'un grup cosmopolita de cúmbia d'aromes puncarres. Per acabar l'edició en clau mediterrània anirem a Sardenya i gaudirem amb la unió del músic més agosarat de l'illa i d'un curt polifònic masculí tradicional. Comencem, doncs, a la ciutat belga de Gant amb un àlbum fenomenal que vam rebre setmanes enrere, però que no es podia difondre fins ara. Ja frisàvem fa temps per presentar-vos Crank Up the Pressure, un treball discogràfic de Brass Matas, sensacional banda de vents que remena amb mestria peces pròpies de múltiples influències com les tres que sonaran sense pausa d'aquí a uns instants, Crank Up the Pressure, Fisticuffs i Ocular Phenomena.

Brass Matas és una banda de música steampunk de 18 membres, com dèiem abans, procedents de la ciutat belga de Gant, que combina l'espectacle teatral amb l'energia musical crua, amb una barreja única de ritmes de Nova Orleans, vibracions balcàniques, funk, drum and bass i ritmes contundents, creant els seus èxits de banda de música característics, composicions ballables i d'alta energia que captiven qualsevol públic més enllà de quin sigui el seu gènere favorit. Coneguts ja a bona part d'Europa pels seus espectacles en directe exclusius i plens de color i el seu singular vestuari, Brass Matas ofereix més que un simple concert. Cada actuació és un viatge festiu i teatral on la música, la performance i la narrativa immersiva conflueixen. El cert és que escoltant les agitades peces de Crank Up the Pressure ens venen moltíssimes ganes de veure'ls i escoltar-los en directe, que pel que hem copsat és un dels seus principals talents. Si no anem errat, són ja 11 els anys que porten Brass Matas donant canya pels escenaris i el que tenim entre mans és el seu tercer àlbum, un disc sensacional del qual gaudirem tot seguit amb l'audició d'altres tres perles: Clockwork Concerto, Puppet Play i Walk the Plank.

Tornem avui a contrades finlandeses, en aquesta ocasió amb un àlbum ben singular i agosarat, Haitari Marinadi, cinquè disc en solitari d'un extraordinari acordionista, Antipa Alanen, que, a més, és també ben talentós amb el cant de gola, aquell estil de cant hipnòtic propi dels mongols i d'altres pobles propers, que també té certes connexions atàviques amb el joik, l'estil de cant tradicional del poble sami del nord dels països nòrdics. Ja de per si aquests ingredients són prometedors, però és que a més Antipa Alanen posseix una gran creativitat a l'hora de composar les seves cançons i també a la d'incorporar arranjaments contemporanis que embolcallen la seva veu profunda i inconfusible i el so del seu acordió. De tot plegat sorgeix un repertori de 10 peces entre les quals en trobem de descaradament avantguardistes i d'altres amb un esperit més orgànic i pausat. En ambdós casos, amb el trasfons que Alanen manté des de sempre, i en el qual la natura n'és l'eix principal. Anem amb l'audició consecutiva de les quatre primeres i formidables peces de Haitari Marinadi, el nou disc del genial músic finlandès Antipa Alanen, un d'aquells que podríem dir que menja la part de la resta, Ikibana, Takatuka, Aerobiki i Kirsikankuka.

0: Täyks hetki vaan. Tuulessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä ku kirsikan kukkaa.
1: Haitari Maridadi, beta kielsin kree albumen solitari del compositor, cantant de gola i acordionista finlandès Antti Paalanen, considerat en bona part del món com a músic de culte, que sempre ha treballat al marge del soroll. Cal dir, però, que Paalanen ha estat recentment a prop de fer un salt a nivell de popularitat molt més enllà del públic aficionat als sons d'inspiració tradicional. Resulta que amb el tema Taka Tuka, el segon dels quatre que acabem d'escoltar, Antti es va presentar al concurs televisiu finlandès que havia de determinar quin o quin artista del país els havia de representar en el Festival d'Eurovisió, tan popular com que es pos, al nostre entendre. Hauria de ser ell mateix qui digués si el fet de quedar segon en aquest concurs i no anar a Eurovisió ha estat una sort o un inconvenient. Mai no se sap. Però, en tot cas, nosaltres, que no veiem la música només des del punt de vista de públic, estem encantats d'haver descobert, encara que sigui, d'haver-lo descobert, encara que sigui quan Paalanen ja té una edat. Tant la seva música flipant com la persona i el personatge que s'hi atrinxeren rere unes composicions sensacionals interpretades amb tanta mestria com amor. Us deixem uns minuts amb altres tres perles de Haitari Marinadi, el nou disc del bregat i singular Antti Paalanen, a la Villa Maia, Illan Baan Kaiman i Ai Ai Ai.

aquesta edició de Messenger número 927 continuarà sent ben variat i mantenint, com en la resta del programa, la fusió com a eix principal. Anem ara al Marroc, més concretament al sud del país, a la localitat costera de Mirleft, no massa llunyana de la ciutat d'Agadir. La presència berber en aquella zona del país a la Guita és important i, és clar, determina molt les expressions musicals d'inspiració tradicional. Tenim entre mans el mitja durada de Anouak Amdakel Chilin Medley, un treball d'Argan and the Casbah Rockers, experimentada formació amb més de 3 dècades d'història, que ja en la seva arrencada, amb el seu primer àlbum editat l'any 1996, va posicionar-se com una de les bandes més interessants i aplaudides en el panorama del rock del desert. L'EP de Anouak Amdakel Chilin Medley, de fet, recull algunes peces de Berberism, aquell debut d'Argan and the Casbah Rockers de fa 3 dècades, i les reinterpreta amb tocs electrònics i de música dance, un exercici de renovació que posa al dia el so original de la formació marroquina. Us deixem amb 3 estupendes peces del nou EP d'Argan and the Casbah Rockers, Amdakel, Anouak i Chilin.

Marxem ara cap al Quebec per gaudir durant una estoneta amb Sir Lamem Longueur d'Onde, el nou i flamant àlbum de Mélissande, una de les veus més aplaudides en el panorama musical francòfon del Canadà, que amb aquesta nova obra fa un pas més en la consolidació del seu estil característic, en el qual el folk quebequès, els sons d'inspiració tradicional d'altres contrades i l'electrònica de ball conformen una amalgama de fusions amb personalitat pròpia i inconfusible, optimista i engrescadora. Acompanyada habitualment per una banda de gran nivell, són ja més de 400 els concerts que la carismàtica Mélissande ha donat arreu del planeta, una diàspora que l'ha consolidat entre les artistes quebequeses més conegudes i valorades. Una part important de l'èxit de Mélissande radica en els seus directes d'energia contagiosa, en els quals sempre aconsegueix que el públic canti i balli amb l'alegria que transmet l'espectacle. Nosaltres en vam ser testimonis el 2018, quan vam veure i escoltar la quebequesa en un dels escenaris del Festival Womex d'aquell any a les Palmes de Gran Canària. Us deixem amb quatre peces ben marxoses de Sir Lamem Longueur d'Onde, Francos d'Amèrique, Sadat Pasdier, Kinshasa Quebec i Saint-Courir Toujours.

amb la següent proposta discogràfica no ens mourem de terres quebequeses. Des de Montreal ens ha arribat fa ben poquet el disc Arriba de Sumuro, una obra del grup Confusión, una banda de punk multicultural que barreja amb molta traça ska punk mexicà, cúmbia xilena i música tradicional de la serralada dels Andes, en una celebració de composicions rebels i inconformistes. Confusión va ser formada el 2012 per dos immigrants xilens que es van conèixer en el districte de Verdun abans de la gentrificació d'aquesta zona de la ciutat de Montreal. Pablo, un rocker punk de Santiago, i Luciano, un multiinstrumentista impregnat per la música de protesta de la resistència indígena del sud de Xile. D'aquesta unió de forces i talents s'ha anat construint amb el temps, durant una dècada i mitja, la personalitat singular de Confusión, banda cosmopolita, eclèctica i combativa, que amb el disc Arriba de Sumuro fa un pas més endavant en la consolidació de la seva popularitat a nivell nacional i internacional. Escoltarem tot seguit tres peces fenomenals del nou disc de Confusión: Arriba de Sumuro, Traigo de mí i Lo justo.

0: Mare Nostrum, l'espai de més enllà dedicat a les músiques mediterrànies.
1: Arriba el temps de la nostra secció Mare Nostrum, un espai on descobrim aproximadament un cop cada mes les músiques d'inspiració tradicional que es creen i interpreten en els països riberencs del Mediterrani, tot i que en ocasions aquestes músiques ens arriben de llocs llunyans, fins i tot de les Antípodes. Avui no serà aquest el cas, perquè tenim a les mans una joia procedent de l'illa de Sardenya, 20 de maig, un àlbum editat formalment en aquesta data exacta, el 20 de maig, que continua en la línia de fusió que ens ha servit de fil conductor des de l'inici d'aquesta edició de Més enllà número 927. I qui són els autors d'aquesta fantàstica obra coral? Doncs ni més ni menys que l'amic Paolo Angeli, qui ha acostat al seu territori d'agosarats sons mediterranis el cor polifònic masculí Tenore Murales d'Orgosolo, un grup estrictament folclòric d'aquesta localitat ubicada en la preciosa serralada del centre de l'illa. Així doncs, a 20 de maig trobem per una banda la pura tradició coral masculina sarda de Tenore Murales d'Orgosolo i la singular guitarra acústica tunejada del gran Paolo Angeli. Barreja ben sucosa, com comprovarem tot escoltant quatre delícies del disc. No s'hi assistiau, Meriare, La Fola i Brames.

0: Arriba el moment de dir-vos adeu per avui i per fer-ho continuarem gaudint fins a completar les dues hores del programa amb el disc 20è Maggio, obra majestuosa on el singular músic sard Paolo Angeli ha unit forces i talent amb el cor polifònic folclòric masculí Tenore Morales de Orgosolo per donar vida a unes cançons que transiten entre les més pures tradicions musicals de l'illa de Sardenya i la ja coneguda experimentació del gran Angeli, músic que cada estiu des de fa anys edita un nou disc, habitualment en solitari, però que en aquesta ocasió arriba molt ben acompanyat. Cal dir que 20è Maggio, a més d'un brillant exercici musical, és un homenatge als pastors de la regió muntanyesa on trobem la vila d'Orgosolo, de la qual diuen que és com una illa dintre de l'illa de Sardenya. Escoltarem encara més peces de Paolo Angeli i Tenore Morales d'Orgosolo, Tramuda i Stranzos. Som sempre a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.
1: Granito e ginepro, solitudine e capre. Questa è la costa nord-orientale della Gallura, la costa smeralda. Qui i pastori hanno venduto la terra all'Agacan. Hanno venduto sassi per milioni. Ora stanno vendendo anche i pastori della Costa del Sole, a sud di Olbia. Tra qualche anno la Costa Smeralda offrirà ai turisti un incantevole soggiorno, ma queste cose forse non le vedremo.

0: Agárrate un salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. If I don't know how to move.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit!
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda...

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona
4: Escalador.
5: Sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuá y paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas.

0: Ràdio d'Estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
1: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferrui, te
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Ai, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: I dale lo vida que tu puedes imaginar.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2,
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fideuá y paellas.
5: Y es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bon viñas veñe, bon viñas veñe, bon viñas veñe que va.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
5: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
3: 107.0
4: FM.
5: Este verano Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
2: Dexter Ferruiz, te cago.
5: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: hi tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: Ràdio Cunit. El 107.0.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. Si volgués començar aquesta entrevista malament, i emprenyar la nostra convidada, li diria María Teresa del Santo.
1: No.
0: Teresa del Santo, benvinguda a la ràdio.
1: Gràcies.
0: Jo crec que avui ens explicaràs unes quantes coses que més d'un també quedarà absolutament sorprès. Primer, comença per explicar-me això de la María Teresa i la Teresa.
1: Ah, bueno, això... El papa sempre era divertit perquè quan em renyava em deia, María Teresa, i jo li deia, no, que me llamo Teresa, que no. I a mi, bueno, per coses de... Em van fer major d'edat amb 18 anys, abans era 21. I clar, ho va veure, i quan ho vaig veure dic, veus, papa? Jo li parlava en castellà, amb ells ens parlàvem en castellà. Y ya no me puedes llamar María Teresa, que soy Teresa. Y decía, eso es porque ahí en el juzgado se han olvidado de poner el María.
0: ¿Y tú no te agrada el María?
1: Es que no, a mí me agrada.
0: No te reconeces, ¿eh?
1: No, no, tothom em diu Tere, pero ahora me agrada a vegades que em diguin Teresa.
0: Bueno, Teresa.
1: No, no, em pots dir Tere.
0: El teu nom i la teva vida estan vinculades a l'estanc de Cunit,
1: sí.
0: Que és, encara que diguem un estanc nominalment, és i ha estat moltes més coses.
1: Sí.
0: Quantes coses ha estat l'estanc?
1: Pues, bàsicament, el primer que es va fer, perquè la iaia era de Figuerola i el meu avi estava aquí, aquesta, la masia aquesta, i portava les vinyes.
0: O sigui, l'estanc era una masia.
1: Era una, sí, era una masia, sí, sí. I llavors, bueno, l'avi no volia que ella treballés la terra. I llavors li va posar una botiga de pinyons, perquè aquí conia, i fruits secs, perquè el poble de pagesos
0: recordem
1: i tot.
0: Recordem que l'estanc està aquí a la plaça del Casal. Estava, vaja.
1: No, la plaça del Casal no, la plaça Sant Cristòfol.
0: A la plaça Sant Cristòfol, sí. Exacte, la, sí, sí.
1: Més o menys... L'edifici, bueno, no, que s'ha respectat. Saps que té com una entrada, una acera?
0: Sí.
1: Això ja existia així, vale? O sigui, bueno, era carrer, però era així. Llavors, portava la masia i, bueno, van decidir això. El meu avi va morir jove, del tifus i tal, i llavors, no sé, això jo em perdo amb dades.
0: Yeah.
1: Pues van sol·licitar la iaia per posar un estanc, que no era vídua de guerra, perquè l'avi va morir de tifus. I llavors, bueno, li van
0: concedir. Van concedir.
1: Sí, però no posaven només això. Clar. Llavors tenien comestibles de tot, carn, de tot. I aquí a casa ho portaven la iaia, la mama i el meu tiet. Vale? Després, bueno, quan ell després se'n va anar a viure a Vilanova i tal, ell ho va deixar. I servien aquí totes les masies. Jo per això tinc una cosa, bueno, molt en totes les masies d'aquí a Cunit, perquè era cria i em portaven.
0: Ja.
1: I m'han tractat sempre superbé, molt bé, molt bé. I, bueno, tenien de tot. També tenien una cosa que és premsa aquí a Cunit, pues, la veritat que en aquella època...
0: No hi havia res.
1: Pues sí, hi havia premsa anglesa i molt alemana.
0: Bueno, això ens explica una part de la història de Cunit. Hi havia això i no hi havia premsa d'aquí.
1: No. Les revistes també alemanes i tot això. Després sí que es va... Però ja lo bàsic era tot premsa estrangera. I llavors, bueno, pues, tenien de tot. De tot, no... Estava bé, sí.
0: Això s'explica perquè a Cunit hi ha hagut, cada vegada en queden menys, una gran colònia alemanya, a les sorres, i allà on vius tu. Hi havia anglesos.
1: Sí.
0: Explica'ns aquesta història dels anglesos.
1: Bueno, aquí era... Bueno, les casetes aquestes del carrer del Mar les van fer, no sé si un o diversos arquitectes anglesos. Sí. I estan, doncs, jo que sé, dels 60... El que diuen de l'actriu aquesta, la Julie Christie, és veritat, uh-huh. que va estar aquí en una casa d'aquestes.
0: Tu la vas arribar a conèixer?
1: No, jo no. Però, bueno, és sempre... Uh-huh. Sí, que està xulo. Jo sempre m'havien agradat, aquestes cases. A mi m'han agradat, no sé, perquè amb l'estanc veia... Jo sempre dic l'estanc, no? Gent diferent, yeah. Que no és per res, però, bueno, que... Que jo, a Cunit, pues, bueno, soc super Cunit. M'agradava, perquè és en un poblet que em fa pena perquè, diguéssim, va passar com sempre, sense pena ni glòria. No ha estat mai, no per nosaltres, promocionat.
0: Yeah.
1: Jo, mira, i t'explicaré el que havia dit. Una vegada jo tinc molta, molta relació amb la família Bultó. Uh-huh. ¿Vale? I un dia, mirant ja fa anys, la revista Hola...
0: No aniràs en moto?
1: No, jo no vaig en moto. Vaig fer una entremàlia dura de joveneta, vaig caure, m'encanten les motos, però no. Doncs ells, bueno, vaig veure un reportatge a la revista Hola i em va donar... O sigui, no em va agradar. No culpa d'ells, el que ho fes. Diu, una masia en Sitges. Cerca de Sitges, o alguna cosa així, i vaig dir, perdona?
0: Sant Antoni. Eh?
1: Si és de Cunit.
0: O sigui,
1: saps allò que dius, bueno, passes, jo què sé, per lo que sigui.
0: Sí.
1: Però, bueno, a mi tampoc això... Jo sé el que hi ha aquí a Cunit i el que hi ha hagut i a mi...
0: Bueno, però tu parles d'un Cunit i el Cunit que té el cor robat és un Cunit que... Ara diré una cosa que potser sembla una tonteria. Com la Eivissa dels hippies.
1: Sí. Sí.
0: Quina va ser aquesta època?
1: Pues, jo no sé...
0: Bueno, no ho situem 60. En els anys. Sí. 60, 70...
1: Sí, claro. Jo era cria, era molt cria. Pues, però no, és que estava molt bé. És que hi havia... A part d'això, pues, a veure, a l'hivern no, uh-huh. Però a l'estiu hi havia molta caliu. Estava xulo. Tenia, bueno, el càmping que està d'aquí, que era una passada, uh-huh. El càmping d'aquí... I llavors, pues, hi havia el que és ara Stales Park, que era la... Que, ah, mira, que era... No sé si primer va ser la premsa d'Uva i després el bar estudio. Era el mateix.
0: Uh-huh.
1: I es deia Patricia, la noia que ella és morta, i vivia en una de les cases dels anglesos, uh-huh. Que una de les germanes també hi viu ara aquí. Uh-huh. I el pare els hi va muntar el local aquest, o sigui, hi havia... Estava xulo. A la cantonada, que és la baixada de l'església,
0: sí.
1: Hi havia una botiga molt, molt hippie també, uh-huh. Que es deia l'era de la senyora Montserrat. I, bueno, estava el Lord John.
0: El teu cosí.
1: El del meu cosí, claro. El bar al sol, la bodegueta, que també era dels pares del meu cosí. I hi havia molt ambient a l'estiu. I, bueno, i per les festes majors, no et dic el que hi havia.
0: Digue-m'ho.
1: Pues, que hi havia molt ambient. I ja et dic, no sé si per la festa major ho solien fer aquí al que era el pati de l'escola, que ara és, bueno, això aquí de l'Ajuntament. I crec que alguns caps de setmana també feien festes. Uh-huh. Perquè jo havia anat amb...
0: Tu no te n'has perdut ni una.
1: No. I per la festa major tenies que estrenar divendres, dissabte i diumenge.
0: Bueno, era... Ja veig que el glamour t'interessa. Eh? Ja que vens vestida d'animal print.
1: Bueno.
0: Tot això, a dia d'avui, és difícil d'explicar.
1: Sí.
0: No diré que... Direm, ho direm d'una altra manera. No hi ha l'ambient que hi havia, encara que hi ha molta més gent.
1: Sí, sí. A veure, tot evoluciona i tal, però hi havia més coses. Que ara que diuen sí, pel jovent, vale. Sí, que s'anàvem. Jo m'anava cap a Calafell, m'anava a Sant Salvador, m'anava cap a Vilanova, perquè, bueno, sempre necessites més.
0: Avui
1: no?
0: Parlarem molt de festa, ja ho veig.
1: Sí, sí. No, però... Aquí hi havia coses. A mi em sap greu que s'han perdut.
0: Recorda-me-les.
1: Bueno, tot això...
0: Tot que això, que havia el Valentino...
1: Molt... Sí, després va ser el Valentino, que estava molt bé. I s'ha perdut. A veure, que jo, no sé, entenc que s'evoluciona, però, jolín, no té que ser només un poble tranquil. ara sembla que comença a moure's una miqueta més. Vale? Sort que tenim el carnaval. Esto...
0: El de cosí, també.
1: És sotra d'allò. Bueno...
0: I uns quants més. Quina és la teva relació amb el carnaval?
1: Jo? Mira, doncs amb el carnaval et diré que no surt gaire això. I ho tinc que dir perquè a vegades... Bueno, a casa meva s'han quedat coses com una mica així. Si veus el segell del carnaval, que és el 88, que va començar, aquest segell el va dissenyar un molt amic del meu exmarit.
0: Uh-huh.
1: Vale? Que mai us he dit perquè és igual, tampoc no cal figurar.
0: Uh-huh.
1: Cadascú figura internament amb el seu. Pues des del 88.
0: Des del 88.
1: Que aquí, senyora Salió, el primer any. M'ha agradat sempre el carnaval.
0: I de què anaves disfressada?
1: Pues el primer carnaval, que va ser el del 88... O sigui, totes les carrosses van sortir d'una carrossa, que eren els pirates. O sigui, tots. I va estar molt xulo i arriesgado.
0: Arriesgado per què?
1: Perquè van contratar un trenet.
0: Sí. Ah, el trenet aquell que queia.
1: No que queia. Que pujàvem la carrera de Santa Coloma, el barco pirata que es movia amunt i avall, i el tren que pensava que tothom quedaria al poble desierto, de muertos. I tothom, és que anaven els que no anaven, que anaven vigilant, deien, no pot ser, no pot ser, no pot ser. Però si va poder ser, van canviar la ruta. No, i de sempre, bueno, però aquí carnaval no és només des del 88.
0: És d'abans.
1: Molt abans.
0: I com era abans?
1: Jo no ho sé, però tinc fotos. I la meva mare, que això m'ha agradat de la meva mare, era... Carnaval era total, perquè aquí també es feien festes de carnaval abans.
0: Ja.
1: De soltera. Era soltera que ho feien. I venien aquí al casal, que era, hi havia la sala, que també... La portaven els de casa meva, la meva mare i el meu tiet. ¿Cómo lo voy a hacer de fiestas? Tenien, que tinc fotos, estava la... O sigui, portaven el que és el casal.
0: I què diuen les fotos?
1: Pues que s'ho passaven molt bé. Ho sento. Perquè estava el que és el bar i després hi havia la sala, que deien... Jo me'n recordo que això m'ho explicava la iaia. Diu, estava ta mare que anava al Rosari diumenge i estava ja desitjant anar cap a la sala a posar la gramola. O sigui que no. I feien carnavals i era molt xulo. Uh-huh. Perquè, clar, les noies es feien ells els trajes, però trajes guapos, allò com si anessin de gala. I hi ha un... Que hi ha una foto, crec, per aquí al llibre aquest, que està el meu tiet Joan al corral de casa, que... quan es disfressaven i això, bueno, la foto, que aquell any, quan van dir, bueno, que surt la gent... Bueno, i clar, van veure la meva mare i les seves amigues que van sortir sense disfressa i tothom... Això m'ho explicava, clar, la iaia. Va dir, oh, no s'han disfressat. I a l'estona entra el meu tiet i dos més, que no me'n recordo qui eren, el tiet vestit de bebè, i els altres dos de pare i mare. Diu que allò, bueno, va ser apoteòstic.
0: Clar.
1: Per això el carnaval de Cunit porta molt, molt, molt, molt de temps.
0: Porta molt de temps i després ha estat segurament, a partir del 88,
1: bueno,
0: el millor
1: de
0: Cunit.
1: Sí, la veritat que sí. I van tindre, bueno, no la sort, perquè jo què sé, perquè, bueno, sort a vegades es busca. Feu el dissabte.
0: Clar.
1: Ah, això sí que és... I jo, a veure, potser no tindria que dir jo que soy fan. Però la veritat que d'altres pobles, perquè jo faig quasi totes les rues, totes, doncs ho diuen que el carnaval de Cunit està molt ben estructurat i, bueno, està bé. I...
0: Bueno, la gràcia és que quan s'obren les inscripcions, el primer lloc que s'omple és la rua de Cunit.
1: Sí. Està molt bé, és una de les coses que és super, super bona. Bueno, hi ha més coses també.
0: Després parlarem de més coses. M'ha sorprès la teva elecció musical.
1: Ah.

0: M'ha sorprès perquè això vol dir, la cançó vol dir dues coses. Vol dir que estàs enyoro de què és el que hi ha, perquè la gent de la teva o de la meva edat difícilment saben qui són les oques grasses, i segona, per això té una pinta de dedicatòria que no te l'aguantes. Pots contestar a qualsevol de les dues preguntes. Segueixes anant de festa perquè saps qui són oques grasses.
1: Sí, claro. Això no ho perdo. Saps què diu la meva filla? Bueno, i amics, no se te caerà la casa encima.
0: No. Molt bé. Els has anat a veure algun dels concerts aquests?
1: No, però ara pleguen.
0: Per això t'ho deia.
1: Sí, perquè els han ampliat i tot.
0: Sí.
1: Però tornarà.
0: Algun ídol musical més?
1: Mira, a mi m'agrada quasi tot. Tota la música. No tinc una específica. Em dona. Jo a vegades, no sé, si normal, o suposo que li parla més gent, tampoc no, una no és tan especial. A vegades m'aixeco al matí i em surt una cançó, la que sigui, i la tinc a posar. Sí, m'agrada tota la música, no, hi ha alguna més que menys, però no tinc.
0: A veure, una de les coses interessants que estiguis aquí per guardar memòria de Conit és que m'expliquis la vida dels teus pares, la del teu pare en concret.
1: Vale.
0: El senyor Arminio del Santo, natural de Sòria. De quin poble?
1: Fuente el Saz. És un poblet que... Dos cases.
0: Dos clar, cases. Sí. Vale. Ton pare ve a fer la mili aquí.
1: Sí, perquè el meu avi era guàrdia civil. Mm-hmm. Llavors, clar, eren quatre fills, bueno, una noia.
0: Tu ets hija del cuerpo.
1: Jo soy hija del cuerpo, de mucha honra. Ho tinc súper. I el meu avi va dir que els fills anien a fer la mili, abans no hi havia. I, bueno, el papa el van destinar aquí, Conit. Mm-hmm. I bé, ell va vindre amb 18 anys. Mm-hmm. I, bueno, a part de que li va agradar. Es va enamorar de la meva mare.
0: Era fàcil enamorar-se de la teva mare.
1: Sí. Bueno, sí. I, bueno, ell va fer la mili i ja està. El papa es va adaptar superbé aquí, perquè, a més, ell sempre ha aconseguit que era la seva terra.
0: Uh-huh.
1: I va començar a parlar català, però...
0: Ja. Naturalitat.
1: Sí, no tenia d'allò. I a nosaltres, bueno, ens van inculcar igual, perquè jo em vaig criar amb la... Bueno, la meva mare va morir que tenia 33 anys, d'acord? Uh-huh. Vale? I després el papa es va tornar a casar i superbé, i perfecte. Però ells dos es parlaven en castellà, però a mi la mama i la iaia em parlaven en català i el papa en castellà. O sigui que no hem tingut mai problema de llenguatge.
0: La primera cosa de la que hauríem de deixar constància, que la gent no ho sap, és que Conill hi havia una caserna.
1: Sí, està aquí al... Com se diu? Al carrer, no me'n recordo, eh? Carrera, com se diu. Mira, que em sé quasi tots els carrers de Conill. Bueno, on està el Tinoc? Sí, Sant Antoni, sí. Ara hi ha un terreny que ja és buit, aquell no, al costat. Uh-huh. Allà hi havia una caserna.
0: Que serien dos guàrdies civils, a la caserna, o tres, com a molt.
1: Jo era petita i estava, encara, però ja era menys. Després, no sé, la portarien a Calafell o així.
0: Calafell ja segur, crec que també hi havia guàrdia.
1: Jo segur, ara no t'ho puc dir, però sé que després ho van emportar a Calafell, però sí, hi havia aquí. No sé com funcionava ni res, això no, però sé que hi havia aquí.
0: La del teu pare és una història. Sí. És una història i jo vull que em deixis constància d'això del contraban, que tant s'ha parlat a Conill i que té ton pare com a infeliç protagonista.
1: Jo sempre, bueno, he dit que Conill, que de contrabando... Bueno, Conill, tota la província de Tarragona.
0: Sí, tota la costa.
1: Tota la costa. La província de Tarragona sempre ha sigut...
0: Ja.
1: En baremo de contrabando i d'altres coses que que, bueno, vaig assabentar perquè d'allò, quan tenien que fer proves, per exemple, de Hacienda, de coses, el tindre l'estanc, jo sé perquè d'allò. Ja. La província de Tarragona, piloto.
0: Ja. O sigui, que passava tot arreu, però només venien aquí.
1: Sí, piloto en tot. Doncs, pues bueno, això va ser mirar el papa, anàvem al... Me sembla que amb el seu... No me'n recordo on qui anava, això, que sé d'allò. Doncs pues bueno, els hi van dir, los mandos, vosotros para allí, jovenets amb 18 anys, i allà, aquella
0: època...
1: Que, sí, pipiolos, que no es podia dir ningú. I, bueno, pues total, van veure un allò, no sé què, pum, i els van enxampar.
0: Ja.
1: Lo que faria la fet... que fessin seria una altra banda, i els hi va tocar amb ells.
0: Ja.
1: Llavors, doncs, pues bueno, el papa va estar un any i mig en una presó de Mahón.
0: Què dius?
1: Sí, però estava a les oficines, no era que estigués jo, però bueno, si et treuen del teu entorn, encara que siguis en una oficina i no d'allò, després no sé si li van excursar o algú així i va vindre cap aquí i no ha tingut cap, o sigui, no...
0: Va seguir treballant
1: normal. Treballant normal i no ha tingut
0: problemes
1: amb res, perquè allò, bueno, pues seria...
0: Contrabando de què?
1: Pues, suposo que seria tabac. Jo no, jo no sé...
0: Ja.
1: Que diuen aquí la Masia, que està tot foradat. Que dic, oh...
0: Això és un mite.
1: Pues, bueno, no sé si està... Diu que arribava fins a l'església. Jo què sé? Digo, sí. Jo què sé, potser... I igual seria... Jo què sé, no ho sé. Com diria.
0: Que no se'ns acabi el temps, perquè tu abans m'has explicat una història d'això que t'ha agradat del glamour de la gent estrangera que va arribar aquí, que jo crec que és necessari que la conegui tothom. Tu vas conèixer una senyora...
1: Sí. Superglamorosa.
0: Qui era, on vivia i per què?
1: Bueno, uf, per què? El per què és perquè... quasi tots eren nazis.
0: Ahà.
1: O sigui,
0: sí, sí, clar.
1: Jo què sé, o bons, o bons o dolents, o no ho eren i ho eren i van marxar,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Però era la història era aquesta. Pues, bueno, aquí a les sorres, tots els alemanys, o sigui, bueno, perquè que vindre a un poblet que,
0: sí, que
1: era
0: no
1: de pagesos, com aquell que diu que és veritat,
0: sí.
1: Que et vinguessin així, pues, bueno, pues, vale. Eren bona gent, no es ficaven amb ningú i donaven vida al poble, pues...
0: I qui era aquesta senyora?
1: Bueno, aquesta senyora vivia aquí al, que és el primer bloc que van fer aquí conyit, així a la carretera. Era la senyora Caterina Pioc i era, pues clar, jo era una nena molt petita i com que clar, venien a casa i també els hi portaves, els hi servies allà, pues clar, deixaven entrar d'allò i jo era una senyora que devia ser alta, però a part portava, molt glamurosa, portava els seus talons. I a mi em va cridar molt l'atenció que tenia un cotxe i quan posava el cotxe, per l'embrague, es treia els talons i em deia es que no puedo conducir. Tengo que ir a marxar en classe. I això, saps? És una cosa que em va quedar. Després, quan estava a casa seva, les olors de com cuinava, i jo deia, oh, jo vull això de gran. I, bueno, era diferent i, bueno, tenia el seu toque xic, el seu toque hippie, perquè, i, pues, bueno, en aquella època, jo després ja més jove, no tan cria, més joveneta, sempre m'ha...
0: Tu volies ser com ell.
1: M'ha agradat, sí, aquest estil així, saps, de, que tindrien les seves feines i tot, no?, però a l'estil.
0: Ja. Yeah.
1: Sí.
0: I tu condueixes amb xancles?
1: A l'estiu, sí.
0: Mira que si se n'entrarés ton pare que era guàrdia civil.
1: No, el pap, mira, era un home que ens
0: no
1: ha respectat.
0: No posava multes.
1: No, ens ha respectat amb tot. Cadascú, el papa, l'única condició que ens ha posat a la vida, que els germans, són tres germans, que no hi hagués esbralles. Cadascú que pensi i tingui la seva ideologia i cap... No, ser bona gent.
0: La cosa era tan així que sento adolescent... Ton pare em deia, et deixo la casa per tu. Una cosa sí. Impensable.
1: Sí, era estricta també, perquè era molt estricta. Però tenia el d'allò d'estricta i d'allò... Jo, quan era el meu cumpleaños, si poden dir amigues meves, eren, quan ja aquí, quan estàvem a la Masia, em deia, a la sala de dalt, fes el que vulguis.
0: Ja.
1: Sí. I ja, més joveneta, quan vivíem aquí, el que és la Santiago Rusiñol, la plaça... que teníem a dalt de l'estanc, em deia jo me'n vaig a Sanem a Vilanova, a casa dels altres avis, i tu et deixo al pis i porta-te bien, eh? Sí, sí, sí, o sigui, que amb això ens, bueno, ens deixava, no
0: això
1: era estricta.
0: Això vol dir que sabia que podia confiar en
1: sí,
0: vosaltres.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: quines són les pròximes festes que hi ha en el teu calendari?
1: Bueno, ara, d'aquí una estona, que me'n vaig amb una amiga. Pues mira, pues ara... Bueno, també de festes i també sóc de... Que jo faig la rotada al Carnaval. Però després, el Divendres Sant, jo faig la ruta agonia del Carnaval. Sí. Divendres Sant és la professó del silenci.
0: I també la
1: que
0: fas.
1: És molt xul, i també la faig. I davant, perquè a mi m'agrada anar davant.
0: És compatible.
1: És compatible, les dues coses. O sigui, que és ara i després, pues, bueno.
0: Ens n'anem. Jo he flipat molt. Maria Teresa, gràcies.
1: De res.

tots els diumenges a les 9 de la nit i els dissabtes a les 7 del matí aquí a Ràdio Cunit Remember Sound, el programa que et farà recordar i ballar totes aquelles músiques dels anys 70, 80 i 90. Remember Sound, marca't el teu dial i no t'ho passis per alt.

0: La millor selecció musical al 107.0. De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
1: Cunit al dia.
0: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
1: Cunit al dia.
0: Amb Jaume Asens.
2: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant de la bona música, no t'has equivocat de dial. Els diumenges a les 12 del migdia i els dilluns a les 2, Ràdio Cunit et presenta Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Xavier Gargalló et presenta Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
3: El meu balcó està buit.
4: El meu balcó està ple.
3: El meu balcó és gris.
4: El meu balcó és multicolor.
3: M'agradaria sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
4: M'encanta sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
5: Els dos són pagesos de ciutat i volen compartir amb tu la seva afició per l'horticultura urbana. Tots els dilluns, a les 3 de la tarda, escolta'ls a Ràdio Cunit.
6: Ciència per a tots és el teu nou programa on parlarem d'astronomia, física, cosmologia i personatges, d'entre d'altres temes. Soc Jaume Campos i seré l'encarregat de guiar-te per al fantàstic món de la ciència. No pots faltar a la nostra cita a Ràdio Cunit. T'esperem.
7: Tots els dilluns a les 6 de la tarda i repetim dijous a 8:15 del vespre.
8: Podés elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos.
9: ¡Balones fuera!
8: ¿Qué decidís?
10: Lo puedes escuchar en Radio Cunit, en la sintonía 107.0.
8: ¿Qué vas a querer llorar?
9: Todos los lunes a partir de las 18:30.
11: ¡Sube la mano y grita gol!
9: ¡Balones fuera! Dirigido por
10: Juan Manuel Díaz. Programa exclusivo solo para fútbol femenino. Te darán clasificaciones, resultados, entrevistas y todo relacionado con el fútbol femenino.
11: Sube la mano y grita gol.
9: ¡Balones fuera!
12: Hola amics, cada dilluns i cada dijous, a partir de les 10 de la nit fins a 12:15, al Penalti, amb tota la informació esportiva i un xic de diversió, aquí a Ràdio Cunit, a la 107.0 i a www.radiocunit.org.

0: Musicàlia 2.0, on t'expliquem anècdotes, curiositats, biografia dels seus cantants i grups favorits i, sobretot, et farem recordar les seves cançons més conegudes. Sintonitza Ràdio Connectó els divendres de 3 a 4 de la tarda i en redifusió els dimarts de 6 a 7 del matí i no et quedaràs indiferent. Escolta Musicàlia 2.0 i sent la música.
1: Ràdio Cunit.
2: 107.0.
1: radiocunit.org.
3: And for love's sake, each mistake, all you forgave, and soon both of us.
4: Molt ben trobats, benvinguts. Aquí i ara comença una altra de les edicions de Remember Sound, el programa que es fa recordar i ballar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Aquí a Ràdio Cunit, el teu dial. Conduït i dirigit pel DJ Mickey. No ens enrotllem més i deixem pas al primer tema.
5: Ells són els senyors de Hot Chocolate. Yo, Sexy Time.

al teu programa, a la teva sintonia. Remember Sound, el programa que et fa ara escolta totes aquelles músiques que escoltàvem i ballàvem aquell temps.

i seguint la línia de la setmana passada. Ara sentem el senyor James Brown. Estàs escoltant el teu programa Remember Sound. Totes les setmanes a aquesta hora a la teva sintonia.

değil mi?

El senyor de James Brown. I ara s'anem a la companyia d'Anita.

Wonder Bell Girls. Perdón. Is Rayman. Per tots aquells que acabeu de sintonitzar la sintonia. Esteu al programa Remember Sound. Programa que et fa recordar aquelles músiques que vas veure amb els anys 80, 90 i 70.

per tots aquells que acabeu de sintonitzar. Recorda que estàs al programa Remember Sound. I ara anem a la companyia dels senyors de Villas People. In the 90s.

al señor The Beast People. In the name. I ara anem a la companyia. Del senyor Sister. We are family. We are family. Estàs al teu programa. Estàs escoltant Remembersa. El programa que et fa escoltar la música d'abans. Per ballar-la avui i ara.

als senyors de Sister, avui amb el teu programa a la teva sintonia. I ara ascendem a la companyia dels senyors de Odyssey. Going back to me, what? Odyssey.

34 són els minuts que passen. Des de que hem començat. Amb els senyors de Odyssey anem. Els senyors de Trump. Disco Infierno. Amb Remember Sound. Correu electrònic obert djmiki@remembersound.org. Tots aquells tindran premi. Gentilesa del Papa Lambique de Comarrugas.

els senyors de Trump. Ells són la vell, Lady Marmalade.

Vull voler escoltar alguna cançó. Ja ho saps, djmiki@remembersound.org. I en premi, gentilesa del Papa Lambique de Comarrugar.

Diana Ross. Remember Sam. El teu programa. I ara anem a la companyia de Rick James, Super Freak. Deu minutets per la recta final.

el senyor de Rick James, Super Freak. I ara anem a la visita d'Ottawa. Disco. Recordant els sons, Remember Sound.

aprofitem aquesta pausa la cançó per despedir-nos. Qui ha estat aquí amb vosaltres, el DJ Miki, amb el vostre programa Remember Sound. Esperem que hagi sigut del vostre grat el programa d'avui. Hem continuat amb la línia de la setmana passada. I tornarem la setmana que ve a la mateixa hora. Bona tarda. I fins la setmana que ve.

0: Ràdio Cunit.
1: Al 107.0.
2: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
3: Esto es Música con Juan Buendía.
4: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada, Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
5: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
6: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem? Els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe. I en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
7: Que sube la marea, y esto no da más de sí. Come and touch me,
8: baby. Hola, hola. Soc Iván Ullac, el teu DJ particular. Anunciar que tots els dilluns de 8 a 10 del matí estaré a les ondes d'aquí, d'aquesta gran casa de Ràdio Cunit, amb el programa Discofens. Sí, sí, Discofens, on la música es pot escoltar. Recorda, Discofens, tots els dilluns i en canvi de fusió els diumenges de 1 a 3 de la tarda. Bueno, espero que m'escolteu. Una abraçada a tots i ens veiem. Discofens.
9: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
10: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
11: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
12: bona a partir temporada. De l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
9: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
13: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
14: Cunit al dia.
13: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
14: Cunit al dia.
13: Amb Jaume Asens.
15: Atenció! Tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de l'any, perquè el maig del 2026 ens va deixar Denis Lepage. Parlarem de la festa homenatge que es va fer a Badalona al malauradament desaparegut Josep Maria Castells. I escoltarem avui una mica de Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Village People és un dels grups més emblemàtics de l'era disco. Fou creat el 1977 a Nova York pels productors francesos Jacques Morali i Henry Bettolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida nocturna i la seva comunitat LGBT.

formació original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans. Victor Willis, policia. Philip Rose, indígena americà. David Hodo, obrer de la construcció. Alex Bailey, militar. Glenn Hux, motociclista. I Randy Jones, vaquer.

La seva combinació de disfressos, cridaners, coreografies i cançons enganxoses els va convertir en un fenomen mundial durant l'auge de la música disco de finals dels anys 70.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens ha arribat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Lyme, Denise LePage.

I si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denis i Denise Lepage, però que en directe el representaven Joy Dorris i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També varen actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lime. Denis Lepage ens va deixar el 2023 i tres anys més tard, Denise Lepage. Sempre tindrem en record els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

0: El 24 de maig del 2026 se li va fer una festa d'homenatge a José María Castells a Badalona. I és que aquest DJ productor ens va deixar el 31 de desembre del 2024. Molts convidats a aquesta festa, molts DJs i la presentació de la seva filla Nàdia com a futura DJ.
1: Bueno, ara fa un moment us deia que tenim un buit molt gran, el tindrem tota la vida, però atenció, perquè no estava pensant en el més important. Us presento en Nàdia Castells. Que avui, amb tot l'orgull, porta la samarreta del Dream Team. I sabeu què? El seu pare sempre ha estat molt orgullós d'ella. Però a partir d'ara, ella vol ser DJ. I està aprenent. És el millor que creiem que pot passar. I tant, Nàdia, aquest buit l'omples tu ara mateix. Un fort aplaudiment. Nàdia Castells, punxant!

Això era l'estrena com a DJ de Nàdia Castells, la filla de Josep Maria Castells, que l'està ensenyant que el productor Julio Posadas. I en aquesta festa es va presentar un doble LP, dos LPs i dos CDs amb treballs inèdits de Josep Maria Castells, que han recopilat i que tenim aquí a Hot Dance 80.

Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado.

soc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Fa 16 temporades que fem Hot Dance 80. I coneixem molts DJs. I les demanem a veure què els agrada. A Josep Maria Castells li agradava tot tipus de música, però hi ha tres cançons que li encantaven. El John Miles, amb el que hem obert aquesta part de Hot Dance 80, el Mika Mission, a How Old Are You, i la cançó de Pilion, Happy Children. Així doncs, avui escoltem una mica del que li agradava a Castells.

La música de Mi Commission avui és protagonista a aquesta edició de Hot Dance 80. I ara ens arriba aquesta cançó de P. Lyon, que ens arribava a finals del 83. Això és la Quitxalla Feliç.

Fins aquí el nostre record per a en Josep Maria Castells i la currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Hem tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. Que aquests discs, aquestes discs que han sortit editats no podien incloure la paraula Megamix i per això es diu col·lecció d'inèdits i altres coses que

0: Seguim nosaltres aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

la música dels OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978, per Andy McCluskey i Paul Humphries. OMD va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

de la música de John Fox i el seu Europe After the Rain, Europa després de la pluja, anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

Hem anat d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Avui el Tecnopop és el protagonista d'aquesta edició de Hot Dance 80. Ens anem.

Martin Guerr i Ian Greig Marsh van abandonar la primera encarnació de Human League i el nom Heaven 70 el varen prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Guerr va marxar de Human League, escoltem aquesta formació amb Don't You Want

Hem passat per Anglaterra, per Escòcia, per Alemanya. I ara el Tecnopop ens arriba des d'Estats Units de la mà de Devo.

la banda Devo. Varen basar tot el seu concepte artístic en la teoria de la devolució, la idea de que l'humanitat, en lloc d'evolucionar, s'estava desmoronant i tornant-se més estúpida i conformista. Això era el 1973 i estem al 2000... Fla! I el món segueix igual de boig.

Ja rendrem amb el tecno fit a casa nostra. És azul i negro i no tengo tiempo.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barba Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
3: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
3: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
3: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
3: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
3: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
3: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
3: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
3: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
3: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: HCU, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM
3: FM
2: FM FM FM

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
3: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
3: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
5: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número

Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Meridional.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
0: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al Dia, el ventilador i també dels serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Un servidor, Jaume Sens, des dels controls tècnics i locució, al qual s'ofereix aquest informatiu d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, com sempre, a través de la vostra sintonia, aquí a Ràdio Cunit. Des de l'Ajuntament segueix treballant intensament en la via pública i ja són diverses les actuacions de millora i manteniment que han realitzat a l'Avinguda de Tarragona i al carrer Calafell per garantir uns carrers més segurs i transitables. Com explica Beatriz Luque, regidora de Via Pública, el nostre compromís és constant. Estem posant tots els recursos necessaris per tenir un Cunit en les millors condicions possibles carrer a carrer. Gràcies, doncs, per la vostra paciència, mentre el qual seguim treballant per millorar el nostre municipi. I també recordem que aquest 27 de juny tenim una cita amb el talent jove i el cinema Cunit. Arriba la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, una iniciativa que dona visibilitat a la creativitat, al talent i a les produccions audiovisuals dels i les joves cineastes. Enguany el festival compta amb dues categories, produccions d'escoles de cinema i curtmetratges de producció independent. A més, el jurat estarà format per professionals del sector audiovisual com Carles Lázaro, Alejandro Matus, Octavio López i Patricia Salvi, i incorporarà la mirada jove d'Ivan Loma, estudiant de cinema i premiat en les anteriors edicions del festival. Recordeu, doncs, demà dissabte, dia 27 de juny, a la plaça Jaume Vidal. Durant la jornada es projectaran totes les obres audiovisuals seleccionades en aquesta tercera edició. Però encara tenim més notícies, i és que les platges de Cunit tornen a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, atorgat per la Fundació per l'Educació Ambiental, reconeix aquells espais que compleixen exigències i criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis